Auto Ripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Auto Ripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Arranca una setmana clau per l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Avui Salvador Illa i Oriol Junqueras explicaran els detalls de la nova línia de tren orbital i en paral·lel Govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca, un dels motors econòmics del país, al mateix nivell que l'aeroport del Prat o bé el port de Barcelona. Tot plegat ho han de refrendar avui els republicans en el Consell Nacional. Alba Barnosell, alcaldessa de Granollers, és un dels municipis prioritaris i contemplats en aquesta línia orbital, valorava positivament aquesta iniciativa.
3: Doncs una molt bona notícia, una gran oportunitat per Granollers, pel territori, pel Vallès, pels municipis de l'arc metropolità i, en definitiva, per la mobilitat i pel país. Imprescindible poder-nos moure amb tren sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible a tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'altre Vallès o cap a Mataró, i per tant poder moure'ns i relacionar-nos amb Sabadell i Terrassa des de Granollers és una necessitat i per tant una gran notícia, una gran satisfacció.
2: Illa també reunirà avui amb els comuns per tancar els serrells de la Vall dels Comtes. El dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol i el divendres es podrien aprovar els pressupostos en un consell executiu extraordinari. I nova jornada de vaga dels docents avui amb epicentre al Barcelonès. De fet, en aquests moments 150 persones s'estan concentrant a les portes de la Sagrada Família i han muntat una aula per tal que no hi puguin accedir ni visitants ni turistes. Una vaga que ve marcada per l'acord sense èxit de la taula sectorial de la setmana passada i que va acabar amb la convocatòria d'una nova reunió que tindrà lloc, en aquest cas finalment, el dimecres per intentar apropar posicions. Recordem que una de les principals demandes dels docents és l'augment del salari i també l'escola inclusiva. Demà també tindrà lloc al Parlament la compareixença de la consellera Esther Niubó per donar explicacions sobre les infiltracions dels Mossos d'Esquadra en les assemblees de docents. I en mobilitat, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, a la C-17 a Mollet, a la C-31 al Prat, a l'AP-7 a Barberà i també a la C-58 a Barcelona, també tallada la C-16 a Cercs en sentit sud per tasques d'investigació policial. La 2 a Òdena també està tallada per un accident i a la B-23 a Sant Just d'Esvern un altre accident talla la sortida 3. Finalment, una avaria, la C-31 a Gavà, també deixa un vehicle al voral. I pel que fa al servei ferroviari, està interrompuda en aquests moments la circulació de la línia R2 Sud de Rodalies entre Sitges i Vilanova i la Geltrú per l'accident d'una persona en un punt no autoritzat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

Yo, what's up, guys? This is Ugel. Hi, I'm John Curry.

0: més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola,
1: dels que no tenen feina i els que més ho necessiten.
0: Ara més que mai, Creu Roja.
2: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
0: Gràcies.
3: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferim convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER. Treballem el futur.
4: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com. Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
5: Hey, was geht ab? Ich bin Nico Santos.
6: Ich bin's Topic hier.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Arrenca una setmana clau per l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Pel que fa a la primera reunió del dia, el govern i Esquerra han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya fins al 2029. El pla preveu un desplegament progressiu de competències de l'Agència Tributària des de funcions d'assistència fins a una eventual gestió tributària integral, incloent-hi impostos com ara l'IRPF. També es crearà una oficina tècnica de governança i reforçarà l'estructura i la plantilla de l'organisme. Illa també reunirà avui amb Comuns per tancar els serrells de l'aval als comptes. El dimecres hi ha prevista, de fet, una comissió bilateral entre els governs català i espanyol, i el divendres es podrien aprovar els pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari, tot i que l'aprovació definitiva seria al juliol al Parlament. I nova jornada de vaga dels docents avui amb epicentre al Barcelonès. De fet, els docents han bloquejat les portes de la Sagrada Família, impedint l'accés dels turistes i també l'obertura del temple. L'organització ja ha avisat que retornarà els diners de les entrades als visitants. Una vaga que ve marcada per l'acord sense èxit de la taula sectorial de la setmana passada i que va acabar amb la convocatòria d'una nova reunió que tindrà lloc finalment el dimecres per intentar apropar posicions. Una de les principals demandes dels docents, recordem, és l'augment del salari i també les escola inclusiva. Demà també tindrà lloc al Parlament la compareixença de la consellera Esther Niubó per donar explicacions sobre les infiltracions dels Mossos d'Esquadra en les assemblees dels docents. I pel que fa a la mobilitat, l'A2 a Òdena està tallada per l'accident d'un camió que ha volcat. Es fan desviaments per la 549. Pel que fa a la B23 a Molins de Rei, també un altre accident, talla en aquest cas un carril i provoca retencions. I també la C17 a la Garriga, una avaria, talla un carril i provoca circulació intensa. A banda, també hi ha les retencions habituals als accessos de Barcelona, la P7 a Barberà i també la C31 al Prat. Pel que fa al servei ferroviari, també situació complicada. Protecció Civil ha activat el pla Ferrocat per l'atropellament d'una persona en un punt no autoritzat. A conseqüència d'aquest accident està interrompuda la circulació de la línia R2 Sud de Rodalies entre Sitges i Vilanova i la Geltrú. També interrompuda la circulació entre Figueres i Portbou, en aquest cas per la incidència en la infraestructura que afecta els trens de mitjana distància. I un home de 52 anys i veí d'Abrera moria ahir a la nit atropellat per un cotxe a la carretera C55 a l'altura d'Abrera. Amb aquesta víctima ja són 42 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes en el que portem l'any. I pel que fa al temps, avui el dia estarà marcat pels núvols abundants. Precipitacions entraran des de la Costa Daurada i s'estendran al litoral prelitoral central, al Pirineu i també al nord-est durant la tarda.
1: Notícies.
0: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: No t'havies acabat el llibre?
2: Sí, però ja n'he començat un altre.
3: Bibliodigital és un servei de préstec de continguts digitals disponible per tots els usuaris amb carnet de les biblioteques públiques catalanes. S'hi pot accedir via web a través de l'ordinador o dels lectors de llibres electrònics o mitjançant l'app si utilitzes la tauleta o el telèfon mòbil. Llibres, revistes, diaris, còmics, música clàssica, pel·lícules... Amb Bibliodigital tens tota la cultura a l'abast. Entra a biblioteca.ebiblio.cat. 012, la millor resposta.
4: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.

0: les 11.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll. Us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Arrenca una setmana clau per l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Pel que fa a la primera reunió del dia, el govern i Esquerra han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya fins al 2029. El pla preveu un desplegament progressiu de competències de l'Agència Tributària des de funcions d'assistència fins a una eventual gestió tributària integral, incloent-hi els impostos com ara l'IRPF. També es crearà una oficina tècnica de governança i es reforçarà l'estructura i la plantilla de l'organisme. D'aquestes negociacions dels pressupostos n'ha parlat avui a la xarxa l'exportaveu d'Esquerra Republicana, Joan Tardà.
4: Sempre les coses poden fer millor. Jo que personalment des del primer dia vaig veure clar que el que calia és arribar a un acord pressupostari. També confesso que els primers dies vaig patir molt perquè tinc la impressió que Esquerra Republicana, el meu partit, fins i tot va posar el llistó massa alt. De vegades crec que posar el llistó massa alt el que fa és que després tot allò que s'assoleix sembli un plat de segona.
3: El dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol i el divendres es podrien aprovar els pressupostos en un consell executiu extraordinari. L'aprovació definitiva seria el juliol al Parlament. I la Global Summit Flotilla ha denunciat que embarcacions israelianes han interceptat la missió. Segons l'organització, bucs militars han abordat un vaixell de la flotilla a plena llum del dia i a unes 250 milles de Gaza. Des de la flotilla han exigit pas segur per a la missió, que han defensat que és humanitària, legal i no violenta, i han criticat una intercepció il·legal. I nova jornada de vaga dels docents avui amb epicentre al Barcelonès. De fet, els docents han bloquejat les portes de la Sagrada Família, impedint-hi l'accés dels turistes i també l'obertura del temple. L'organització ja ha avisat que retornarà els diners de les entrades als visitants. Una vaga que ve marcada per l'acord sense èxit de la taula sectorial de la setmana passada i que va acabar amb la convocatòria d'una nova reunió que tindrà lloc finalment el dimecres per intentar apropar posicions. Demà també tindrà lloc al Parlament la compareixença de la consellera Esther Niubó per donar explicacions sobre les infiltracions dels Mossos d'Esquadra en les assemblees dels docents. I en mobilitat, l'A2 a Òdena està tallada encara per l'accident d'un camió que ha volcat i talla completament la via. Es fan desviaments per la sortida 549. També a la B23, a Molins de Rei, un altre accident talla un carril, i també a la C-17, a la Garriga, una avaria talla un carril i provoca circulació intensa en aquest punt. A banda, el reoberta ja la circulació de l'R2 Sud de Rodalies, entre Sitges i Vilanova, i encara ara afectacions entre Figueres i Portbou i també en...
1: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM. Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, PAO PAONA de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER.
1: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups, celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
0: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
2: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
3: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas. Hi, I'm Do-

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga dels docents avui amb epicentre al Barcelonès. De fet, els docents han bloquejat des de primera hora del matí les portes de la Sagrada Família impedint l'accés dels turistes i també l'obertura del mateix temple. Ara a les 12 hi ha prevista, si la pluja ho permet, una manifestació als Jardinets de Gràcia, una vaga que ve marcada per l'acord sense èxit de la taula sectorial de la setmana passada i que va acabar amb la convocatòria d'una nova reunió que tindrà lloc finalment el dimecres per intentar apropar posicions. Demà també tindrà lloc al Parlament la compareixença de la consellera Esther Niubó per donar explicacions sobre les infiltracions dels Mossos d'Esquadra en les assemblees dels docents. I arrenca una setmana clau per l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Pel que fa a la primera reunió del dia, el Govern i Esquerra han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya fins al 2029. El pla preveu un desplegament progressiu de competències de l'Agència Tributària des de funcions d'assistència fins a una eventual gestió tributària integral, incloent-hi impostos com ara l'IRPF. El dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol i el divendres es podrien aprovar els pressupostos en un consell executiu extraordinari. En aquest sentit, els comuns alerten al govern que no doni ni calendaris ni acords per tancats. David Cid és el portaveu de la formació al Parlament.
3: Els propers dies veurem, com deia, nosaltres no donem l'acord per fet, cal aquesta millora i per tant a partir d'aquí serà com avançarem, si finalment tanquem un acord amb els comuns i també es tanca, com sembla, un acord amb Esquerra Republicana. Avui insistim això, nosaltres no donem l'acord per fet, entenc que Esquerra Republicana està a la recta final, però nosaltres encara ens queda feina per fer.
2: Si tot va bé, l'aprovació definitiva seria al juliol al Parlament. I la Global Sumud Flotilla ha denunciat que embarcacions israelianes estan interceptant la missió. Segons l'organització, bucs militars han abordat un vaixell de la flotilla a plena llum del dia i unes 250 milles de Gaza. Des de la flotilla han exigit pas segur per la missió, que han defensat que és humanitària, legal i no violenta, i han criticat una intercepció que cataloguen d'il·legal. I els agents rurals també han convocat una vaga els dies 26, 27 i 28 de maig per denunciar la precarietat laboral i reclamar millores en les seves condicions de treball. Els sindicats alerten d'una manca d'efectius, sous inferiors als d'altres cossos i problemes d'organització interna que asseguren que s'han agreujat amb la gestió de la pesta porcina africana que està tensionant encara més aquesta plantilla. I pel que fa a la mobilitat, el servei ferroviari reobert a la circulació de l'R2 Sud de Rodalies entre Sitges i Vilanova i la Geltrú, que ha estat afectada per un atropellament. També encara ara, interrompuda la circulació de trens a l'R11 per una incidència en la infraestructura.
4: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
5: Atenció!

0: allò
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és
2: Hit Parade.
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
4: Jordi Casas no recorda que a aquesta hora feia un programa de house. Aprofitant la vinentesa, li han fet creure que el programa era revival. I s'ho ha cregut.

0: El clàssic que presenta clàssics. Hit Parade. Amb tots vosaltres, Jordi Casas.
1: Senyores i senyors, benvinguts a aquest programa, el programa més clàssic de la radiodifusió catalana. Un programa clàssic, juntament, on hi hagi programes clàssics. Per exemple, el Cocodril Club de l'Albert Malla. Molt bé, sóc en Jordi Casas i al llarg de 60 minuts estic disposat a fer-vos ballar al ritme dels temes dels 70s, 80s i 90s. Avui saludant el Genís Martínez de Ràdio Sant Joan i en Josep Lloret, Let's Go to Lloret, de Ripollès FM. A banda de tota la gent que ara mateix esteu escoltant el Hit Parade. Molt bé, no sé si ho aprecieu, però se senten uns cops, pum, pum, uns cops sords. És el nen dels veïns de dalt que espero que passi un cocodril virtual i com a mínim se'l mengi. Molt bé, anem a escoltar directament la primera de les cançons d'avui amb Philip Bailey, que va cantar el Easy Lover amb Phil Collins al front de La Terra, el Vent i el Foc, Earth, Wind and Fire. Això es deia Sea Temple.

Una altra d'aquelles grans cançons de finals dels anys 70, començaments dels 80, amb uns germans, es deien The Brothers Johnson, i això, Stomp, que si ho traduïm al català, seria trepitjant fort. Efectivament, com Alejandro Sanz, pisando fuerte. I d'aquí a un senyor que es va comprar una banda, ell és de San Francisco, i als anys 70, a l'època dels pantalons, old chap, viejo amigo, les camperes, les discoteques de boles de mirall, va treure una cançó brutal. Es deia Let's All Chant, anem tots a cantar, amb The Michael Zagor Band.

Eren els anys 80, començaments dels 80, quan sonava i sonava a les discoteques aquesta cançó amb reminiscències dels anys 70. Eren Boys Town Gang, amb això que es deia "No puc separar la meva mirada de tu", "Can't take my eyes off you", un tema que durava en aquesta versió maxi gairebé 10 minuts, una cançó que, per altra banda, era original de Frankie Valli i que ara mateix dona pas al rei del reggae. Ei, atenció, he dit reggae, no reggaetó. Ell era de Jamaica, es deia Bob Marley, era soldador i, acompanyat de The Wailers, a l'any 1977, va ser número 1 amb això que es deia Jammin'. Encara recordo d'haver-ho sentit a les FMs de l'època.

Jordi Casas no recorda que aquesta hora feia un programa de house. Aprofitant l'avinentesa, li han fet creure que el programa era revival. I s'ho ha cregut. Connecta amb els clàssics més exitosos dels 70, 80 i 90. El clàssic que presenta clàssics. Hit Parade.

Això és el Hit Parade, recuperant temes dels anys 70, 80 i 90. Us continua fent costat Jordi Casas, ara mateix amb una mica de tecnopop britànic. Això ho signaven B-Movie, va ser número indiscutible a l'època, dins el New Age, New Romance, a l'època, per exemple, de Spandau Ballet, amb això que es deia La noia del lloc. Nowhere Girl, B-Movie, donant pas a una peça brutal. Segurament, depenent de l'edat que tingueu, recordareu aquesta Davy C que es deia La mirada.

una mica de rock and roll del potent amb Bryan Adams, directament des d'Ontario, al Canadà, amb una de les seves grans cançons. Això es deia Summer of 69, una cançó que dona pas a un tema ara mateix que segurament recordareu, especialment aquells que a mitjans finals dels 90 anaven a fer, ja m'incloc jo mateix, anàvem a fer l'animal a les discoteques. Eren Olive, des d'un àlbum que es deia Extra Virgin, com l'oli d'oliva, amb una cançó que es deia You're Not Alone. Olive.

0: Segurament aquesta cançó us sonarà, depenent de les emissores de ràdio que escoltàveu als 90s. Era directament des de Pacha Ibiza, DJ Pipi, un noi que conec, un bon amic i gran DJ, sota el nom de The Original, amb això que es deia I Love You Baby, i que va ser una revolució a l'època. Una cançó que dona pas a un noi que vaig tenir el privilegi d'entrevistar, va venir amb un osset de peluix gegant, es diu Saint with Sebastian, peca amb Sebastià, pecador, amb això que es deia Shut Up and Sleep With Me, Sin with Sebastian.
1: Shut up and sleep with me. Come on, why don't you sleep with me? Shut

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçalarà avui a Sant Sadurní d'Anoia l'acte d'impuls de la futura línia orbital ferroviària, una infraestructura inclosa dins l'estratègia ferroviària de Catalunya i acordada entre el govern d'Esquerra i el govern clau en l'evolució de l'acord precisament dels pressupostos. El projecte vol reforçar la connectivitat entre municipis de la regió metropolitana de Barcelona i millorar també la mobilitat fora de l'eix central de la capital. Escoltem ara Pere Bernet, que és alcalde de Sant Sadurní d'Anoia.
2: El projecte que posem avui sobre la taula, l'orbital ferroviària, ha de ser l'instrument per passar d'aquesta Catalunya que concentra al voltant de la capital a una Catalunya que connecta. Ja fa dècades que el republicanisme defensa que Catalunya no és només Barcelona. Si en el seu moment l'eix transversal viari va ser una conquesta pel centre del país, l'eix orbital ha de ser la conquesta de la segona i la tercera corona metropolitana.
1: Per la seva banda, Sílvia Paneque, consellera de Territori, en la seva intervenció ha remarcat també la importància de la línia que generarà una millor connectivitat a Catalunya endins i és una peça fonamental, diu, en la mobilitat metropolitana i també de tot el país. I nova jornada de vaga dels docents avui amb epicentre al Barcelonès. De fet, els docents han bloquejat durant tot el matí les portes de la Sagrada Família impedint l'accés dels turistes, tot i també l'obertura del temple. De fet, a hores d'ara ja ha prevista la manifestació, finalment amb tregua a causa de la pluja, als Jardinets de Gràcia. Una vaga que ve marcada també per l'acord sense èxit de la taula sectorial de la setmana passada i que va acabar amb la convocatòria d'una nova reunió que tindrà lloc finalment aquest dimecres per intentar apropar posicions. Demà també tindrà lloc al Parlament la compareixença de la consellera Esther Niubó per donar explicacions sobre les infiltracions dels Mossos d'Esquadra en les assemblees dels docents. I també han convocat a vaga els agents rurals els dies 26, 27 i 28 de maig per denunciar la precarietat laboral i reclamar millores en les seves condicions de treball. Els sindicats alerten d'una manca d'efectius, sous inferiors als d'altres cossos i problemes d'organització interna que asseguren que s'han agreujat amb la gestió de la pesta porcina africana. I pel que fa al temps, avui tindrem un dia marcat pels núvols abundants i els ruixats a bona part de Catalunya. Les precipitacions entraran des de la Costa Daurada i s'estendran al litoral i al prelitoral central, també al Pirineu i al nord-est durant la tarda. Els xàfecs poden anar acompanyats, atenció, de tempesta i descarregar fortament, sobretot en les comarques de Girona. De fet, Meteocat ha avisat i ha activat avisos per intensitat de pluja en aquests punts. Pel que fa a la temperatura, els valors rondaran.
3: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
4: Genís Martínez, fem dissabte.
5: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
4: Fem dissabte. Genís Martínez.
3: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
6: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
3: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxits.

0: Michael Schulte.
1: Hey everyone, it's Miley Cyrus. Let's pretend.

0: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
1: Posa en marxa la pel·lícula.
2: Espera, per què no la poses en català?
1: Està disponible.
3: L'oferta de continguts en català a les plataformes de streaming s'ha multiplicat per més del doble en els últims 2 anys. Abans de mirar una pel·lícula o sèrie, reviseu la disponibilitat del català al menú de llengües. A més, com que les plataformes acostumen a tenir memòria lingüística, si consumiu un contingut en català, la pròxima vegada que la llengua estigui disponible, ja la tindreu configurada per defecte. Informeu-vos-en a cultura.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIR et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIR t'ho posa fàcil.
5: Acesta este Rares Maris.

Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: invertir millor per fer una comarca més neta i sostenible. O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família. Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: Quan sentis que toques fons... Quan no puguis seguir el cos, no tinguis por, jo seré aquí quan et faci falta.
2: Creu Roja, VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret,
3: let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
4: Vols estalviar energia? Ets una empresa o particular del Ripollès i no saps per on començar amb la transició energètica? Des de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Ripollès, t'assessorem de manera personalitzada i totalment gratuïta. Si tens una empresa, t'ajudem a optimitzar el teu consum, reduir costos, valorar la possibilitat d'instal·lar energies renovables i aprofitar subvencions per fer que el teu negoci sigui més eficient i sostenible. I si ets particular, t'acompanyem en la instal·lació de renovables, t'expliquem com funciona la factura de la llum, optimitzem la teva tarifa energètica i t'informem sobre ajuts i millores per fer casa teva més eficient. Aposta per l'estalvi, la sostenibilitat i el futur. Ens trobaràs al polígon dels Pintors, al carrer Joan Miró 24 de Ripoll. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a energia@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem fàcil la transició energètica.

0: Son las 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El govern impulsa la futura línia del tren orbital, un dels grans acords amb Esquerra Republicana que poden desbloquejar la negociació dels pressupostos aquesta mateixa setmana. El projecte ha d'unir Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Costarà més de 5.000 milions d'euros i podria estar enllestit el 2041. El president Salvador Illa ha agraït la capacitat d'arribar a un acord de país, mentre que des d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras destaca les oportunitats que obre aquesta línia.
4: La mobilitat sostenible té a veure amb la cohesió del país i té a veure amb un dels problemes també més importants que estem afrontant des del govern, que és el de l'habitatge. És el revers i l'envers d'una mateixa moneda. Si volem fer més habitatge, i n'estem fent més, necessitem també que els ciutadans puguin tenir garantida una mobilitat sostenible i confiable per poder-se moure i per poder ampliar el radi on poden fixar la seva residència.
5: El tren orbital és un exemple extraordinari d'aquesta voluntat de planificar el futur per garantir la prosperitat de tota la nostra gent. Uneix comarques que representen un percentatge altíssim del nostre producte interior brut.
3: Els pressupostos de la Generalitat, com dèiem, podrien quedar aprovats divendres en un Consell Executiu Extraordinari. Demà mateix es podria rubricar l'acord amb Esquerra Republicana, mentre que els comuns encara mantenen l'estira i arronsa amb el govern, la societat mercantil per gestionar inversions o la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca. Són, en aquest sentit, alguns dels acords clau. I mentre els docents continuen al pols amb el govern amb una nova setmana de vagues, avui al Barcelonès les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure a la Sagrada Família que ha bloquejat l'entrada al temple i no s'han pogut fer les visites habituals. Atenció, perquè Protecció Civil ha activat aquest matí en fase d'alerta el Pla Inuncat per previsió de pluges intenses aquesta tarda, especialment a les comarques de Girona i també amb menor probabilitat al litoral i al prelitoral central, on ara plou. La previsió indica que sobretot és a partir del migdia i al vespre. Es pot superar el llindar dels 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Atenció especial a les comarques de Girona, l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Pla de l'Estany i el Gironès, amb xàfecs que podrien anar acompanyats de tempesta. I fins dijous vinent, la paraula poètica pren la capital catalana amb la 41a edició del Festival Barcelona Poesia. Una de les participants és la poeta Laura Hortensi, que recentment ha publicat el poemari Quitrà Calent. El llibre d'Hortensi parla de tres històries marcades per la supervivència, el suïcidi, un accident de trànsit i a una malaltia.
1: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosc, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
2: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc. I en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats. En l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
3: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
4: Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari i operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER.

0: Las 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han presentat la futura línia del tren orbital. Està destinada a unir Mataró i Vilanova a la Geltrú sense passar per Barcelona i és un projecte reclamat pel territori des de fa dècades. Un acord per desbloquejar els pressupostos la farà realitat, si més no, en el tram entre Santa Perpètua de la Mogoda i Terrassa, això amb l'horitzó de 2041. Avui s'ha fet un gran acte amb alcaldes a Sant Sadurní d'Anoia. El primer tram que es vol impulsar d'aquest tren unirà Granollers i Martorell. Escoltem l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, en declaracions a la xarxa.
4: Imprescindible poder-nos moure amb tren, òbviament des de totes aquestes ciutats, sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible. A tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'Altre Vallès o cap a Mataró, un territori que molta gent es mou per anar-hi a estudiar, per anar-hi a treballar, i per tant que treballem plegats, però en canvi no ens miràvem.
3: I els comuns alerten que el govern que no doni ni calendaris ni acords per tancat sobre els pressupostos. Així ho ha dit el portaveu de la formació al Parlament, David Cid, en una roda de premsa a la seu del partit abans de la reunió amb l'executiu per actualitzar l'acord de pressupostos. El portaveu parlamentari ha insistit que els tres eixos en què es basarà la negociació són l'habitatge, la mobilitat i la desigualtat.
5: I l'acord ja estigués fet, no sé per què em convoquen avui a Economia, no? Per tant, bueno, jo entenc que el govern té molta pressa, perquè és cert que van tard.
3: I a partir d'avui ja es pot pagar amb Bizum a comerços físics i empreses. Un moviment que vol obrir la plataforma més enllà del comerç electrònic, entrant en competència amb altres mètodes de pagament. Això sí, els comerços hauran de fer un procés de dotació i ara, com ara, no tots estan preparats. El 2025, més de 30 milions d'usuaris van utilitzar Bizum a Espanya per un valor superior als 67.000 milions d'euros. I l'Audiència Nacional ordena retornar més de 55 milions d'euros a Shakira. El tribunal considera que la cantant no estava obligada a pagar a l'Estat els impostos relacionats amb la gira mundial del 2011. Amb aquest pas, estima el recurs presentat per l'artista i li anul·la les liquidacions i sancions imposades per Hisenda, en considerar que no s'ha acreditat que la cantant romagués a Espanya més de 183 dies durant aquell any. I Girona celebrarà el 14 de juny una diada commemorativa dels 30 anys de Castells a la plaça del Vi amb els Marrecs de Sal. Com a anfitrions, la diada castellera també comptarà amb la presència dels castellers de Vilafranca. Gairebé fa 50 anys que no visiten Girona.
1: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Presenta arriba la invitación para la consulta.
1: Aquí escoltes tots els impactes.
2: Ripollès FM.
1: Enjoy.

0: Necessites ajuda?
1: Estic provant de mirar els arxius, però no hi ha manera.
0: I si els puges al núvol?
2: Mai és tard per aprendre. Si tens més de 16 anys i vols posar-te al dia, ampliar coneixements o obtenir una titulació, tens un centre de formació d'adults molt a prop teu, amb una àmplia oferta educativa per formar-te en allò que necessitis. És l'hora de fer un pas endavant. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat.
1: M'hi apunto.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
4: Genís Martínez, fem dissabte.
5: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
4: Fem dissabte. Genís Martínez.
3: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
6: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
7: Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. La presentació avui de la línia orbital és només un primer pas d'una setmana farcida d'actes, escenificacions i reunions per accelerar l'aprovació dels pressupostos. El PSC i Esquerra Republicana reuneixen avui les seves direccions perquè avali l'acord i el govern es troba avui, s'ha trobat amb els comuns per tancar-ne detalls, tot i que encara ha de continuar la negociació. Divendres podrien quedar aprovats en un Consell Executiu extraordinari. Pel que fa a Junts, el seu portaveu, Josep Rius, ha acusat a Esquerra Republicana de donar suport als pressupostos del govern a canvi de res i de comprar la proposta de la línia orbital ferroviària al PSC.
3: Cap dels temes urgents que té plantejat avui Catalunya, que té plantejat avui el país, com l'ensenyament, com l'espoli fiscal, com l'habitatge o el col·lapse de Rodalies, etcètera, etcètera, forma part d'aquest acord de pressupostos. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
2: I el Partit Popular situa la victòria a les eleccions a Andalusia com un tret de sortida per les eleccions generals de l'any vinent, tot i haver perdut la majoria absoluta i quedar-se amb 53 escons. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha valorat positivament el resultat i ha criticat la política de Sánchez. Ho ha dit en la seva intervenció davant el Comitè Nacional del PP.
4: Ya no funciona el discurso del miedo, porque lo que da miedo es que todo siga igual en España. Da miedo un gobierno que miente con tanta ligereza. Da miedo un gobierno que naturaliza los abusos y la corrupción. Da miedo un gobierno que vende la igualdad de los españoles para mantenerse en el poder. Da miedo un gobierno sin límites políticos y éticos. Miedo da Sánchez. Eso sí da miedo.
2: I el president de la patronal Foment de Treball, Josep Sánchez Llibre, està reelegit avui en el càrrec per 4 anys més, fins al 2030, dies després que ratifiqués la seva candidatura com a l'única presentada. Sánchez Llibre encara ha dit el mandat amb el compromís d'aprofundir amb el seu diàleg amb el govern. I a partir del proper curs acadèmic 2026-2027, les famílies monoparentals gaudiran de les mateixes exempcions en els preus universitaris públics que les famílies nombroses. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ho ha informat avui d'aquesta proposta a la reunió de la Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya. I darrer punt, ja és oficial, Hansi Flick ha arribat a un acord amb el Barça per renovar el contracte fins al mes de juny de 2028 amb l'opció d'ampliar-se un any més en funció dels resultats aconseguits.
0: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.
1: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER. Treballem el futur. Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
0: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
2: Yo, hey, check this out.
3: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
4: i Pipi cantes largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
3: Hit Parade.
4: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: noves boles de miralls. Que Madonna et cridi al Woman. I que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El govern impulsa la futura línia del tren orbital, un dels grans acords amb Esquerra Republicana que poden desbloquejar la negociació dels pressupostos i aquesta mateixa setmana. El projecte ha d'unir Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Costarà 5.000 milions d'euros i podria estar llestit el 2041. És una infraestructura rellevant per al Vallès, tal com ha apuntat en declaracions a la xarxa Pere Puig i Zerna, el president de la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transports de la Cambra de Comerç de Sabadell.
3: Aquest podríem dir que és el tram prioritari. Hem de tenir en compte que estem parlant d'una infraestructura que puja molts diners i, per tant, doncs, entenem que s'hagi de fer per fases i es faci doncs, per l'interès i el retorn que pot tenir l'execució de les diferents fases. La de Sabadell-Granollers és importantíssima perquè relliga, per dir-ho d'alguna manera, aquest corredor industrial que tenim al llarg de la B30, també.
2: I els docents continuen al pols amb el govern amb una nova setmana de vagues. Avui al Barcelonès l'aturada de classes ha tingut un seguiment del 21%, segons el Departament d'Educació. Tot i que els sindicats ho eleven al 65%. Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure a la Sagrada Família que ha bloquejat l'entrada al temple. Després de la manifestació s'han aplegat, segons la Guàrdia Urbana, 1.800 docents. I Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
4: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
2: I el MANAC ha presentat un incident de nul·litat contra la denegació de l'informe tècnic de l'Institut de Patrimoni Cultural d'Espanya sobre els murals de Sixena. El museu creu que la negativa lesiona el seu dret fonamental de defensa i resulta constitucionalment inacceptable. Per això demana a l'Institut que pugui elaborar un informe pericial amb un projecte de conservació sobre el canvi d'ubicació del conjunt dels frescos. Els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia investiguen una agressió a un adolescent per part d'altres dues noies a la plaça de la Llotja de Lleida. Les imatges s'han difós a través de les xarxes i mostren un elevat grau de violència contra la jove. Malgrat això, els Mossos assenyalen que encara no han rebut cap denúncia al respecte i estan intentant localitzar tant a la víctima com a les agressores. I el Vilassana torna a ser campió de la Copa de la Reina. Revalidant així el títol aconseguit la temporada passada, va ser a Gijón contra l'Anfitrió aquesta tarda a partir de les 7. Serà rebut per l'Ajuntament de Vilassana en homenatge doncs, a aquest nou títol.
0: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: lying.
1: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí, amb productes d'aquí.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.

0: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
1: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
2: Ara imagina com deus viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
3: Yo, hey, check this out.
4: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
5: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
4: Hit Parade.
6: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: Pas de miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIER et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIER t'ho posa fàcil.
3: Michael Schulze.

0: Son las 8.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Govern català i espanyol han convocat una comissió bilateral que se celebrarà dimecres a Madrid a 4:45 de la tarda. És la condició que ha posat Esquerra per tenir garantia del compliment dels acords al voltant dels pressupostos que depenen de l'Estat. Segons l'ordre del dia, la comissió donarà llum verda a la línia del tren orbital, al nou consorci de la zona franca, el consorci per supervisar l'execució d'inversions i reforçarà les competències en la gestió del litoral. I Josep Rius ha anunciat que no es postularà per ser candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona el 2027. En una carta oberta a la militància de Junts per Barcelona, el portaveu del partit explica que havia estat sopesant molt seriosament la possibilitat de liderar la renovació del projecte a la capital catalana, però assegura que l'anunci de Jordi Martí d'optar la candidatura altera les condicions que s'havia fixat, segons Rius. En les actuals circumstàncies no es pot postular per ser candidat i contribuir, diu, a una confrontació que no servirà al seu entendre per sortir-ne més reforçats i diu que no el trobaran en la lògica de la divisió interna. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha llançat un missatge de tranquil·litat sobre el brot d'Ebola que s'ha registrat a la República Democràtica del Congo i a Uganda. Malgrat l'emergència internacional que ha declarat l'OMS, Fernández afirma en declaracions a la xarxa que el risc que aquest virus arribi a Catalunya és baix. A més, hi posa distància.
4: De la mateixa magnitud que vam dir molta calma amb el brot d'antivirus fa 4 dies escassament, bueno, 2 setmanes, i sí, calma i tranquil·litat. El risc a la zona, estem preocupats, la OMS ha fet totes les mesures, el risc per països com el nostre és baix.
3: I la compravenda d'habitatges va caure un 3,5% al març amb 10.000 operacions registrades per sota de les 10.300 del mateix mes de 2025, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Els registres del tercer mes de l'any acaben amb 6 mesos seguits de pujades interanuals. Els habitatges nous també han anat a la baixa al voltant d'un 2%. I 2 detinguts a Manresa per haver agredit 4 dones musulmanes enmig del carrer. Es tracta d'un home de 44 anys i d'una dona de 47. Els fets han passat aquest diumenge poc abans de les 8 del vespre, quan una patrulla policial ha vist un grup de persones barallant-se. Les 4 dones pateixen contusions a la cara després de rebre diversos cops de puny. Els Mossos atribueixen als arrestats delictes de lesions i també d'odi. Darrera temporada de Carme Portaceli com a directora artística del Nacional, amb l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda o La Mare Coratge.
5: Tens un allotjament, un restaurant o una activitat turística al Ripollès? Vols millorar la teva presència, arribar a nous clients o col·laborar amb altres empreses del territori? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim suport especialitzat per fer créixer el teu negoci turístic. T'acompanyem en la promoció, digitalització, formació i fomentem la col·laboració entre professionals del sector. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a turisme@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem xarxa per un turisme sostenible i arrelat.
6: Welcome to Jack!

Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM. VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un

0: Amics, amigues, senyores i senyors, de nou benvinguts en aquest programa de ràdio que es diu Beat 45 i el que fa és acostar-vos les cançons dels 70, 80 i 90. I ho fem a través d'aquesta emissora de ràdio i des de les que mateixen aquest programa des de Tarragona, Lleida, Barcelona i Girona. I com no pot ser d'altra forma, també al Principat d'Andorra. A tots i a totes, benvinguts en aquesta hora d'èxits. Així començàvem amb una de les cançons d'Esther i això que es diu The Power of Love, el poder i la força de l'amor.
1: VIP 45, te'n recordaràs.
0: I ja tenim a punt per sonar, moltíssima atenció, als americans Real to Real.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Que no vull negar-ho, m'agrada molt moure'm. Aquesta era la música i el ritme de Royal Turril, un duet newyorkí amb música house. De fet, era el DJ Eric Morillo i Mark Quashy, una de les bandes importants dels 90, amb aquell tot house i fins i tot una mica reggae de Real to Real. Això és el VIP 45. Repassem èxits.
1: Els 70, 80 i 90 a VIP 45 amb Josep Lloret.
0: I tornem als 80, any 1984. Recuperem una de les cançons fantàstiques d'autèntic Italo Disco de la factoria Texas Johnny. Ja sabeu, doncs, que Texas Johnny va estar també un guitarrista americà molt cotitzat. Però ells van agafar part d'aquest nom i varen produir cançons com aquesta de Superman, la que estem escoltant ara mateix. Després, moltíssima atenció perquè arribarà Sharon

0: Aquest és el hit que hem recordat de la newyorkina Sharon Redd. Un dels grans records que nosaltres hem tornat a donar vida d'una senyora que ja ens va deixar, però que, evidentment, un llegat musical de primer nivell. You Can Handle It. Gran cançó aquesta que hem pogut escoltar i recordar avui aquí en el VIP 45. Tenim més coses preparades, no marxeu!
1: Això era un èxit. It's Alicia Fotel.

Bit 45. I del 70... remuntem cap a mitjans de 80 per recuperar una de les produccions italianes d'aquesta factoria que es feia dir Florester, i amb un One Hit Wonder va assolir l'èxit amb cançons com aquesta que estem escoltant ara mateix. Això es deia Monkey Monkey. Atenció, perquè després arribarà el DJ italià Molella, i és Maurizio Molella, i una de les cançons que va sonar molt, de fet, es deia Change, era dels 90, de mitjans dels 90. Amics, amigues, sigueu benvinguts, ben trobats en aquesta sintonia i en aquesta emissora de ràdio VIP 45.

0: 29 Line White, una de les bandes nord-americanes que de nou hem tornat a recordar, una de les cançons que ha sonat ara mateix, és el Pono Butter, una de les clàssiques d'aquesta banda. Això és el VIP 45.
1: VIP 45, els èxits i novetats del segle passat amb Josep Lloret.
0: Cançons, èxits, repàs que fem íntegrament als 70s, 80s i 90s. Ens situem a l'Italo Disco més potent dels 80 ara mateix, amb una noia italiana que es feia dir Angie Kerr. De fet, aquesta va ser la seva primera i única cançó. Això es deia You're Mine. Una cançó que sona ara mateix i que, de fet, recordarem en aquesta edició del VIP 45. Atenció, perquè després, més èxits dels 90, recuperarem una de les melodies de Master Boy, com és el Anybody. El Movin' On.

0: Anybody Moving On. Varen ser una de les formacions que va sorgir a principis dels 90, de la mà de DJ Tommy Schell i Enrico Zabler, directament des d'Alemanya, amb una de les cançons que ara mateix reconeixem i recordem dels mateixos, Master Boy. Amics, amigues, hem escoltat el temps del VIP 45.
1: VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya.
0: És el que intentem fer, programa darrere programa, recordar les cançons dels 70, 80 i 90 a través d'aquesta sintonia, des d'aquesta emissora de ràdio, i com sempre amb les cançons i èxits que varen marcar tota una època,

Amics, amigues, senyores i senyors, punt final d'aquesta edició del VIP 45. Us deixo escoltant i recordant els Brian and the Aden. Aquesta va estar la seva primera cançó. Son Siguel, que vagi bé. Adéu-siau.